0: Mientras de fondo escuchamos al coro de los niños de Montserrat, yo creo que está ya con nosotros José Luis Restán, presidente de Abside Media y de COPE. José Luis, buenas tardes.
1: Hola Pilar, muy buenas tardes, aquí estoy.
0: Bueno, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar al Papa León XIV. Bueno, ha venido a Montserrat a explicar un poco el mismo mensaje que está difundiendo en todos los lugares que visita, ¿no? La unidad. La Virgen ha dicho, nos invita a reconocernos hermanos y hermanas, donde nadie queda excluido y donde la comunión sea más fuerte que toda división. Otra vez la unidad.
1: Hombre, ese es un leitmotiv que el Papa no va a abandonar, y ya lo comentamos ayer, que es además una de las tareas fundamentales que cualquier sucesor de San Pedro tiene encomendada. A mí me ha llamado mucho la atención el comienzo de la homilía del Papa, porque ha reconocido que el motivo de que él ha venido aquí a encomendar a la Virgen su servicio petrino. Esto es un tema muy, muy interesante, no es una cosa anecdótica o dicha para quedar bien. Es decir, el Papa viene a los pies de la Virgen y de esta Virgen de Montserrat, con todo lo que significa, a poner en sus manos, cuando todavía solo lleva un año, esta tarea inmensa y desproporcionada que el Señor a través de la Iglesia ha puesto en sus manos, que es la conducción de la Iglesia. La Virgen como madre no es una cuestión periférica, el Papa lo ha subrayado a lo largo de todo el tiempo, es central en la vida cristiana, tal como la Iglesia la entiende, y a lo largo de los siglos el pueblo de Dios sencillo, los más sencillos de todos, han buscado siempre en María la vía más fácil, podríamos decir, más amable
0: y directa,
1: para,
0: ¿no?,
1: llegar a Jesús. La vía directa, porque es la madre. Es la madre que todo lo perdona, que protege, que consuela, que es la madre que va a decirle a Jesús al oído, oye, que estos que se están casando no tienen vino.
0: Vamos a seguir, José Luis, vamos a seguir contigo. Son la 1:06 de la tarde. Un minuto para una mención y recuperamos la conversación. Bueno, es la 1:06 de la tarde, son las 12:06 en la Comunidad Canaria. Estamos viviendo otro momento histórico. Desde que llegó el Papa León XIV, estos son momentos históricos, prácticamente 3 o 4 al día. ¿Tú alguna vez has vivido un momento histórico, uno de esos en los que dices, yo estuve allí? Mónica Álvarez, buenas tardes.
2: Pues Pilar, la visita del Papa León XIV a Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria es sin duda uno de ellos. Y Telefónica, como colaborador tecnológico principal del encuentro, pone toda su infraestructura para que millones de personas conecten con la emoción. Porque los momentos históricos no solo se viven, se comparten. Telefónica.
3: Escuchas Mediodía COPE.
4: Con Pilar García de la Granja.
3: COPE, estar informado. En la radio.
0: Centenares de voluntarios que le están recibiendo aquí en la Catedral de Barcelona.
3: Todo pasa en COPE.
0: Que el Papa le va a hablar a la gente de la plaza.
5: Gracias por estar aquí, gracias por la paciencia, gracias por la alegría.
6: Me ha alegrado mucho ver el calor de la gente.
7: Don Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona.
8: Parecen bellísimas las palabras del Papa.
9: Este impresionante estadio olímpico Lluís Companys, desde el que hoy hacemos la tarde y donde va a llegar el Papa León.
10: Estamos viviendo un momento completamente histórico. El Papa móvil rodeado y da la bendición a un montón, a decenas de bebés.
11: Atención a todos los amantes del sol y de la moda. ¿Quieres renovar tus gafas de sol para esta temporada? Entonces, escucha esto. Borja Ópticos te trae las mejores ofertas. Disfruta de un increíble descuento en las mejores marcas de gafas de sol. Prada, Ray-Ban, Serengeti, Oakley, Chanel. Renueva tu estilo y protege tus ojos con Borja Ópticos en Gandía, Ontinyent y Albaida.
12: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
13: ¿Tienes una comida de negocios? ¿Quieres compartir tu mesa con alguien especial o simplemente disfrutar de la compañía de tus amigos?
11: En el restaurante Club de Tenis de Oliva tenemos menús para todos los gustos y ocasiones. Restaurante Club de Tenis de Oliva, tu restaurante a diario.
3: La mañana.
4: COPE Onda Naranja.
3: Estar informado.
4: Autoalmenar, concesionario exclusivo Hyundai para Gandía y Denia, te ofrece La Mañana con Carmen Berzosa.
9: La Mañana.
2: Bueno, continúe, Mendaban.
4: COPE Onda Naranja.
2: Ara sí, ara sí. 13 i 9 minuts. La veritat és que, bueno, els ho avançava jo al principi, avui teníem el matí una miqueta rebolicaet. Primer, les intervencions que han sentit vostès de l'alcalde i després estava el líder de l'oposició, Víctor Soler. Després, el discurs, o millor dit, l'homilia que ha fet el papa. I ara ens traslladem. Jo els he dit ara... I li ho he dit fa uns instants al president de la Fideuà de Gandia, David Pardo, és que li tinc herència al Bairem, però no estem al Bairem, estem a esquenes del Bairem, al restaurant Chef Amadeo, on està donant-se cita doncs, responsables del concurs i també els membres del jurat i responsables del concurs de la política turística de la ciutat de Gandia, la regidora Balbina Sendra. Molt bon dia, benvinguda.
14: Bon dia, Carmen.
2: Regidora, vostè està com nosaltres, d'un puesto pa que un altre, perquè acaba de vindre del Moll d'Esbarjo, de comprovar que està tot enllestit i ara sí a la reunió i també amb el jurat, no?
14: Sí, avui és un dia gran, avui és un dia de posada de llarg de gala de la gastronomia i tenim que veure que tot estiga correcte, que tot estiga bé i estar en tots els llocs i poder atendre a totes les persones que estan implicades en això. Perquè al final la Fideuà no és sols una qüestió de molt de temps de treball, sinó també de molta gent i molt de treball en equip, tant de la Associació Fideuà principalment, el Departament de Turisme, d'Estí Safor, més totes les persones que s'impliquen com a jurats, les que anireu parlant al llarg del dia, i que bé, que són persones que ho donen tot per estar així amb nosaltres.
2: Regidora, perquè, clar, és que el concurs de la Fideuà és el que dona inici a un cap de setmana, jo crec que molt important des del punt de vista gastronòmic i turístic per Gandia.
14: Si anem a la part gastronòmica i turística, que quasi que és indissoluble, a nivell gastronòmic és importantíssima aquest cap de setmana, evidentment. Obrim en eixe 51, en eixe 51 concurs de la Fideuà, que ja sabeu, pues 51 anys que vaig a contar-te jo, tu, Carmen, que tu no sàpies de la importància del concurs a nivell nacional i internacional, i continuem internacionalitzant, perquè al final ho obrim a tot el públic, tant nacional com internacional, en eixe Tasta Gandia, en eixa fira, producte de proximitat, show cookings, cates, degustacions, tot allò que podem oferir en la major excel·lència, ho portem tot a eixe moll d'Esbarjo per a que totes les persones puguen vindre i gaudir-ho. La gent de Gandia, que per favor, que s'acosti a vore'ns i que passe per així a gaudir del bon ambient, però també a tots els nostres visitants, que estem en plena temporada turística i, com sabeu, per a nosaltres, la gastronomia s'ha convertit i és un dels nostres pilars fonamentals de la nostra promoció exterior. I la Fideuà encara més. La Fideuà és eixe plat, no totes les ciutats tenen eixa, diguem, distintiu de tindre un plat fet que naix en la seva ciutat. Així que bé, és un dia importantíssim i ahir tenim que estar.
2: Clar, perquè ahir, per exemple, i quan jo parlava amb una de les nostres humoristes, la tia Vicentica d'Albal, em dia, si vaig a Oliva, què em recomanes menjar? Clar, jo, si haguera dit, si vaig a Gandia, ho hauria tingut clar, la Fideuà de Gandia.
14: A la primera, és el nostre plat, és el que ha nascut així, és el que tenim, és la nostra Fideuà de Gandia i és el que exportem i ho exportem a tots els llocs, ja dic, sobretot en les fires, allà on anem, allà on va un cuiner nostre, aquesta implicació que tenen també els cuiners. A mi m'agradaria destacar aquesta implicació que està tinguent els cuiners, l'hostaleria d'ací de la ciutat, per ser ambaixadora, ja no sols també la de la ciutat, sinó també tots aquests guanyadors del concurs que la internacionalitzen i la nacionalitzen a diferents parts del nostre territori. És que és importantíssim.
2: Efectivament, és molt important tindre aquest producte i, a més, l'alcalde insistia, no es menja en cap puesto millor que a la ciutat de Gandia. També se dia allò de, és necessari que la gent entenga que tenim un producte que és el nostre ambaixador. Vostè, que a nivell turístic i amb el seu departament no sols està a la resta d'Espanya, sinó a moltíssimes fires internacionals, se coneix el nostre plat?
14: I es coneix molt més del que pensem. Es coneix molt més del que pensem. Arribar a qualsevol part del territori nacional, que això m'ha passat a mi, i preguntar, i dir, no, vinc de Gandia. Ah, la Fideuà. O sigui, moltíssima gent. Això, el treball del concurs ha sigut un treball incansable. 51 anys de promoció donen per a moltíssim. 51 anys d'implicació de tota una ciutat, però sobretot de l'associació, com s'ha manejat, donen per a molt. Ara es treballen més en la part internacional, que evidentment doncs és un camp molt més gran, és veure-ho des d'un punt de vista molt més ampli, molt més alt. Es coneix? Sí, perquè si cadascú des que se'n van d'ací, que han participat, cadascun dels cuiners i cuineres que han participat, se'n van en un plat en la seva carta, cada vegada és més conegut. Evidentment, aquesta globalització és com més complicada, però jo, a nivell nacional, que és més palpable, podríem dir que sí, i internacional, en ello estem.
15: Bueno, poc a poc, poc a poc. Regidora, què esperem del certamen d'enguany?
14: Esperem un certamen on tornem a posar en valor el nostre plat cada vegada a més gent, que cada vegada més persones de les que s'acosten a conèixer-nos aprecien tot allò que es fa des de la gastronomia de la ciutat, treballar en aquesta reputació de la nostra ciutat a nivell gastronòmic, i esperem sobretot bon ambient, bona gent, un bon clima que ens acompanya. Avui no tenim un sol, avui no tenim un sol que ens lleva, no, aquest espai que fa tanta calor, és a dir, que és poc gaudir, vinc del moll d'Esborges.
15: Sí, jo estava patint per això de ploure, bueno, de moment no n'hi ha molta previsió de pluja.
14: No plourà, la previsió és molt escassa i no plourà. Anem a pensar que no plourà, que eixirà tot meravellós, i esperem que siga un dia que puguen gaudir tots i totes, tant ciutadans de Gandia com tota la gent que ve a visitar-nos, i que per favor s'acosten perquè van a gaudir de la gastronomia en estat pur de Gandia.
15: Gràcies, regidora. Ens vegem d'ací un ratet en el concurs.
14: Ens vegem, gràcies.
15: I ustedes no se marxen, vostès no es marxen, perquè la regidora ens parlava des del punt de vista del turisme, del Departament de Turisme, però és que tenim el president de la Fideuà, que estrena càrrec, David Pardo. Bueno, estrena càrrec, però en la tranquil·litat d'haver estat molts anys en la directiva.
16: Sí, així és. Tenim una bona base, venim d'una directiva anterior, de molts presidents, entre ells l'últim Avelino, que ha portat molts anys i molta trajectòria, i estem tranquils. Continuen nosaltres, està tirant-nos una maneta, i bueno, intentar fer aquests canvis que volem fer, però molt poquets, poquet a poquet.
15: Suaument, per a que no siga una disrupció, sinó una continuïtat. David, contamos una miqueta, com està desenvolupant-se la part prèvia, que és fonamental per a que el concurs funcione perfectament?
16: Bueno, yo creo que eso son con les falles. La part prèvia de plantar la falla és terrible. Sempre n'hi ha cosetes, però bueno, jo crec que ja està tot engestit. I sempre, pues, alguna coseta, falta un cartellet, falta, no sé, falten cosetes, però que són menudències, que estem solucionant-les, i que hi ha molta il·lusió de que el campionat del món, que és este, de Fideuà, la de Gandia, comence en unes hores, la veritat.
15: Ara tenen vostès una reunió precisament ací en el restaurant Chef Amadeo, perquè bueno, han juntat un jurat, jo crec que important.
16: Sí, sí, és un jurat, bueno, l'encapçala Evarist Miralles, que estic mirant-lo des d'ací, ja està per ací, i bueno, i n'hi ha diverses estrelles Michelin, entre ells pues, una persona que ens ajuda sempre, que és Susi Díaz, també Quico Moya, dos estrelles Michelin de l'Escaleta, Marc Soler, un sol Repsol, i bueno, i tants cuiners, el guanyador de l'any passat, Rafa Brández, Carmen Argudo, la presidenta de la confradia, Virginia Pons, Next to You, presidenta i molt amiga nostra. Bueno, en fi, me deixaré algú, Sergio Terol, que és el president de l'Acadèmia Gastronòmica Valenciana, Chef Amadeo, per supost, chef de, vamos, guanyador de molts concursos, dos de la Fideuà, és, bueno, és un jurat impressionant. Toni Landete, de la paella de Sueca, també ve. En fi, és un jurat que estem molt contents.
15: I que tindrà que dilucidar qui cuina la millor fideuà del món en este 2026, que pareix una tasca senzilla, però que no ho és tant, i és per això important aquesta reunió prèvia, no?
16: Sí, és una reunió prèvia que primer es coneixem, perquè el que intentem és cada any que entre gent nova en el jurat. Per què? Perquè si no, el tast de cada persona, si posaren sempre el mateix, sempre donaria el mateix, buscaríem el mateix sabor o la mateixa textura en la fideuà. Per això anem variant. N'hi ha clàssics, tenim un president que és Evarist, és un mestre guanyador en el 2011 de Cuiners d'Espanya i finalista en el Bocuse d'Or de França, però intentem canviar i és una responsabilitat molt gran. El que intentem és, bueno, que se coneguen, que els criteris, unificar criteris per al

0: 8 estarem de nou per a oferir tot el que ocorre en aquest concurs i per a veure com funciona tot. Jo vull que agrair especialment que ens atenga, que estiguen nosaltres en aquestes hores que són tan crucials i tan complicades, i continuarem.
1: Moltes gràcies, Carmen. Ja saps que tu eres molt important, la Cope també, per sumar Son de Naranja, però tu eres molt important, que ve de família.
0: De família, gràcies, gràcies, David. I nosaltres continuem. És, jo crec que hi ha un clàssic. I a més, jo no sé com li dona la vida, perquè de vegades ens diuen això de ai, com ho feu, com ho feu? Com ho fa Evarist Miralles, que després ahir estava de president del jurat també en Oliva, que avui està de president del jurat així en Gandia, i que a més, bueno, té el seu negoci, la seva formació. Evarist Miralles, bon dia, benvingut.
2: Pues, bon dia. És molt fàcil. Vivint el dia a dia i deixant-te portar i disfrutar. I, evidentment, té molta organització, però no puc faltar a la Fideuà. És una cita que no pots faltar. En el moment estàs esperant la crida com la Fallera Major perquè el diguin vens a la Fideuà, és precís.
0: I ja tens ahir la data reservada per si de cas, efectivament, la Fideuà ha de comptar amb Evarist Miralles. Evarist, ser president d'un jurat com d'un certamen com aquest, ja ens ha explicat, David, que en la reunió, bueno, s'intenta unificar criteris, buscar gent nova per a que estiga més al dia de les noves tendències. Com ho feu això? Vull dir, perquè, clar, tastareu un fum de fideuàs, avui.
2: Sí, al final és el que dic sempre. Al final n'hi ha moltes fideuàs, però dins del... Vull dir que són 30, 20, entre 29 i 31, no sé el número exacte encara, al final és... N'hi ha 3, 4, 5 que són els que destaquen. Tot el que tu tens que buscar és el sabor fideuà. No tens que buscar una pasta en caldo mariner, sinó una fideuà la busques en seguida. I sempre dic el mateix, és més fàcil jugar al descarte que buscar l'excel·lència. Nosaltres el que fem són rondes eliminatòries i, evidentment, el que no complís els paràmetres se'n va fora. I el anem descartant. N'hi ha una segona ronda de 15, n'hi ha una segona ronda que són 8, i sempre dic el mateix, la que queda la primera, la que queda la 8, qualsevol podria ser guanyadora.
0: És a dir, és allò de, no és com en els primers concursos que uno trobava fideuàs molt estranyes en textures, en sabors. Avui en dia qualsevol podria guanyar.
2: Avui en dia qualsevol podria guanyar perquè, a més, una cosa que fem molt bé Fideuà i Gandia, a part d'exportar marca, exportar Gandia, exportar territori, exportar la sabor, el que està fent molt bé Fideuà és una formació i una pedagogia de com es fan els Fideuà. I avui en dia, en el món que vivim, a través de xarxes, a través de vosaltres, la premsa, a través de cursos, a través de formació, pues la gent ja sap com es cuina una Fideuà o antes de vindre es prepara per a saber com és la Fideuà i Gandia. És molt fàcil.
0: Vaja, que no és allò de vindre a cuinar un plat completament desconegut o en el que uno ha de buscar una cosa diferent, sinó al contrari, buscar la tradició i la textura i el sabor de sempre.
2: Sí, i l'entrenament, perquè hi ha verdaders friquis de la fideuà que es passen mesos ensaiant, patint de, o venen a Gandia a menjar a restaurants de Gandia per saber a què sap la fideuà de Gandia. O avui en dia que el contacte és fàcil, per qualsevol xarxa social, t'escriuen, oye, ¿cómo tengo que hacer una fideuà? O el tens una crida telefònica que, oye, ¿cómo lo harías? ¿Puedes venir a mi casa a ensenyar-me? O sigui, avui en dia és molt fàcil, molt fàcil. Però, clar, no és el mateix quan t'arribes a Gandia i tens el salobre de la platja, del moll del Borja, ja canvia el sabor, ja canvia la història. I es nota en seguida el que em fa de seguit i el que ve a postre del concurs. Quan tu proves, es nota.
0: El secret d'una bona fideuà de Gandia?
2: Una bona companyia, una botella de vi i estar disfrutant de Gandia i la seva platja.
0: I per cuinar-la?
2: I per cuinar-la? Fàcil, ingredients. Ingredients, jo sempre dic que el 80% és els ingredients, que siguin ingredients de qualitat, que siguin ingredients nobles, i a partir d'ahir, pràcticament a soles. Si tu partixes d'un bon caldo, fas un bon sofregit, un bon oli d'oliva i una bona gamba, una bona cigala, un bon tros de rap, evidentment t'eixirà bé. Si gastes sucedanyos, doncs pues, evidentment serà una fideuà diferent, serà un fake fideuà.
0: I ara, com es prepara un jurat per a tastar 30 fideuàs al llarg de la vesprada?
2: Molt fàcil. Doncs pues mira, ara tenim una petita reunió, una jornada de convivència, passem unes hores junts, la gent es preocupa, n'hi ha repetidors, n'hi ha jurat veterano, n'hi ha jurat nou, n'hi ha jurat aportem, llegim les bases, que marca el reglament de l'associació, i a partir d'ahir anem

0: Estem entrenant-los, els entrenem, i evidentment també dinarem fideuà. En base a aquesta primera que dinem, marquem, i a partir d'ahir ells juguen. I evidentment, sempre des del respecte al participant i a l'organització. Jo sempre dic el mateix, que una persona que deixa el seu negoci per a vindre a fer la festa gran de la fideuà no mereix mai un suspensor. O sigui, sempre partint del 5 per amunt. És una qüestió de respecte als que venen i als que fan la festa gran.
1: Doncs hem de respectar la festa, hem de respectar el vostre treball i hem d'agrair-vos que avui no sols esteu així, com tu dius, deixant el vostre negoci, les vostres obligacions i, a més, fent gran el nom de Gandia i de la Fideuà. Evarís, gràcies.
0: A vosaltres per estar sempre ahí.
1: Bueno, i ens queda molt poc de temps perquè hem de continuar, però ens dia Evarís, ja sabem vostès que és un dels veterans, que és un dels que està sempre, però primera vegada jurat de la Fideuà de Gandia. Virginia Pons, bon dia, benvinguda, buenos días, bienvenida.
2: Gracias, Carmen, gracias.
1: Oye, Virginia, ¿cómo te conviertes en jurado de la Fideuà?
2: Pues mira, no sabiendo decir que no, porque sabes que pues, todo lo que pueda colaborar y pueda hacer, y David me pidió, el presidente David Pardo, el presidente de la Fideuà de Gandia, me pidió que este año formase parte del jurado, y pues aquí estoy, encantada, con una gran responsabilidad, pero un gran honor de defender pues esto, pues este concurso tan importante en Gandia y con un plato tan importante para nuestra ciudad como es la Fideuà.
1: Me han dicho... Me has dicho que te has preparado. Quiero decir, que no viene uno así sin más.
2: No. La verdad es que he tenido que revisar bien qué ingredientes lleva, que para que no se nos cuele nada. He estado practicando también, probando y preparando también fideuà. Y la verdad es que es un gran reto para mí porque no, la cocina no es mi trabajo, y estar entre tantos chefs y un jurado tan espléndido y tan fantástico, pues es una, de verdad que es una gran responsabilidad.
1: Pues estoy segura de que va a ir muy, muy bien. Así es que, Virginia, suerte, acierto, y luego esta noche después hablamos.
2: Muchísimas gracias, Carmen. Gracias.
1: Y estamos a punto de marcharnos, pero antes de irnos, abans de marcharnos, yo tindré una última conversa, porque ya van a hablar en ell el dilluns per la nit, si no m'enganya. Bueno, ja havíem parlat la setmana passada i l'anterior. Estic parlant de Toni Landete, que saben vostès que ha sigut el director del primer concurs internacional d'arrosos creatius de la ciutat d'Oliva, i que avui, amb aquesta col·laboració que se va generar entre Oliva i Gandia, ve també de jurat a la Fideuà. Toni, bon dia, benvingut.
3: Bon dia, moltes gràcies. Pues així és. David va confiar en que s'haguera jo sigut jurat, igual que Oliva va confiar en el seu criteri perquè s'haguera jurat a Oliva. I la veritat que, bueno, ara, després d'aquests dos dies i descansar un poc, comencem a travegar al lío i vull donar suport al 51 concurs internacional de Fideuà de Gandia, que és un dels referents, com tots sabeu, que du la direcció també del concurs internacional de Palla Valenciana Sueca, que són 65 anys. Nosaltres diguem sempre que és el nostre germà segon, que el tenim ahí. I Oliva és el germà menut, acaba de nàixer. Esperem que per el temps pugui unir-se a aquesta gran família de concursos de cants i que per molts anys puguem subsistir tant el de Sueca, evidentment, que el de la Fideuà, i que Oliva s'agarre ahí a aquesta línia.
1: I ara, què és el que espera Toni Landete de ser com a membre de jurat? Que hem de dir que ha sigut membre de jurat en altres moltíssims certàmens, o sigui, no és una novetat.
3: A veure, la veritat que jo normalment no vaig de jurat, eh? O sigui, una vegada quan mos requereixen anar de jurat, doncs va Adolfo. Normalment jo he anat un parell de vegades o tres. Però tenia curiositat per vindre a la Fideuà i ser jurat, perquè sempre heu vist tot des de fora. Jo, en els meus concursos que faig, mai estic de jurat ni intercedís, ni res, sempre m'aparte, no? No vull estar ahí, perquè no vull saber ni qui guanya ni vull ser part de... Però sí que tenia curiositat per viure també l'experiència des de dins i també saber la dificultat i la gran feina que el jurat fa en tots els concursos. I avui vaig a viure aquesta experiència.
1: Doncs a gaudir de l'experiència i a encertar. Estic segura de que encertareu i que se triarà la que és la millor fideuà de Gandia a nivell mundial, que ja ens han dit. Gràcies, Toni.
3: Moltíssimes gràcies, i d'ací unes hores sabrem qui són, i sort a tots, i bueno, per vindre ja som guanyadors tots.
1: Segur, gràcies. I bueno, nos tenemos que marchar unos instantes, porque tenemos que irnos a unos buenos consejos publicitarios, y de primeras veces vamos a seguir hablando. Toni Landete nos decía, bueno, el concurso, Virginia era la primera vez como jurado, pero es que tenemos a tres alumnos y un profesor que han estado en China en el certamen internacional de Huawei y queremos hablar con el profesor Marín en nuestro espacio de innovación y emprendedurismo. Unos consejos y nos vamos con él. Hasta ahora mismo.
4: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
5: La importancia de quien te lo cuenta.
6: Celebra, vive, disfruta, comparte. Les Dos Yunes. Ven a disfrutar en familia de Les Dos Yunes y disfruta de nuestras fantásticas instalaciones con piscinas. Les Dos Yunes. Reservas en el 962-856-351. Grupo Les Dos Yunes. Celebra con nosotros la vida.

0: Lectura de l'Apocalipsi de Sant Joan. Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra d'abans havien desaparegut i de mar ja no n'hi havia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s'engalana per al seu espòs. I vaig sentir cap a l'indret del tron una veu forta que cridava: és el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells. Ells seran el seu poble. I el seu Déu serà Déu que és amb ells. Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls. I no existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni penes. Les coses d'abans han passat. Llavors, el qui seia al tron afirmà: jo faré que tot sigui nou. I afegí: escriu aquestes paraules perquè són veritat i dignes de tota confiança. Després em digué: són un fet. Jo sóc l'Alfa, la primera lletra de l'alfabet.
1: Però José Luis, cuando ha dicho la palabra tron, en catalán, quiere decir trono, que me ha mirado como diciendo, se refiere a ti, tron.
0: Jo els donaré aigua de la font de la vida, sense pagar res. Els qui surtin victoriosos tindran tot això en herència. Jo seré el seu Déu i ells...
1: José Luis, en una visita tan importante como esta, ¿cuánto de ridículo te ha parecido la polémica en torno al catalán?
2: Bueno, pues después de los dos días que ya prácticamente llevamos en Barcelona y viendo cómo se ha manejado el Papa,
1: ¿verdad?
2: Ridícula completamente, patética, esa es la verdad.
1: Y lo bien que lo han hecho, y que lo está haciendo.
2: Vamos. Se ha encontrado una fórmula totalmente equilibrada,
1: lógica, claro.
2: Que respeta todo y que es lo propio además de lo que hace el Papa en cualquier lugar, y se ha esforzado además.
1: Ojo,
2: esforzado.
1: Y que nadie se apunte el tanto, porque yo estoy convencido que esto está previsto desde el minuto menos uno.
2: Vamos.